0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia, ho acabem d'escoltar. La EMET ha pujat a roig, perill extraordinari a partir de les 6 de la vesprada. L'avís per pluges en el litoral i l'interior nord de Castelló i el litoral de València. Davant la previsió que s'acumulen 90 litres per metre quadrat en una hora i fins a 250 litres en 12 hores. L'avís taronja es manté com estava a partir de les 2 en aquestes zones, interior de València i nord d'Alacant. De fet, ja ho hauran escoltat, alguns telèfons mòbils han començat ja a rebre aquest missatge és alert per aquesta actualització a nivell roig en aquestes zones per tempestes. Més coses, a esta hora a València el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presideix el ple del Consell. Després assisteix a la presentació de la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre. A esta hora està en marxa també a València la jornada Defensa, Seguretat i Emergències. I a València també, a Caixa Fòrum, s'estrena l'exposició Rembrandt, un món en gravats, una mostra organitzada en col·laboració amb el Museu Britànic. I València acull des d'avui fins al diumenge la reunió del Fòrum d'Associacions i Gestors Culturals d'Hispània Nostra, una organització dedicada a la protecció del patrimoni històric i artístic espanyol. L'acte inaugural serà avui en la Llotja, per cert que l'entitat ha portat a la ciutat una exposició que recorre els seus 50 anys de compromís amb el patrimoni que podrà veure's fins al 30 d'octubre en el Centre del Carme. Recordem, eixa actualització de la EMET a partir de les 6 de la vesprada, alerta roja en el litoral interior nord de Castelló i el litoral de València davant eixa previsió de tempestes.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Síguenos por internet en ondacero.es.
4: Aquí comienza el segundo tramo de Más de Uno. Este programa no existe. Todo lo que vas a escuchar está en tu imaginación. Y en la de Alsina.
5: Esta noche soñé que despertaba en el calabozo de la Policía Municipal de Tomelloso. Lo supe porque me llegaba a través de la ventana el sonido de la Plaza de España y un paisano le estaba diciendo a otro: tú eres más largo que una soga de pintar. Y el otro le respondía: déjate de borriquerías, que es tu chaval el que salió como rata por tirante. Yo recordaba que habíamos ido a Tomelloso a hacer el programa por la fiesta de la vendimia, pero después de eso, la verdad es que no recordaba nada. Tan mal lo haríamos, pensé yo para mí, que he terminado encarcelado. ¿Qué habrá hecho Agustín Jiménez? O peor, ¿estaré pagando yo el desmán de algún tertuliano? Es que con los tertulianos siempre me pongo en lo peor. Porque llevé a Antonio Casado a hacer un programa en Fallas y la emprendió contra la mascletá, que él dice que ni es música ni es nada. Y llevé a una tertuliana sin nombre, digamos, a hacer un programa en Zamora y dijo que allí la Semana Santa aburre a las ovejas porque es demasiado callada. ¡Libertad de opinión!, gritaba ella mientras el público se la llevaba en andas directa al pilón. Se ponen a opinar y a veces, pues no miden. Fíjate ahora que la polarización se ha extendido, pero resulta que nadie sabe cómo ha sido porque todo el mundo dice: a mí que me registren, ¿no? Está España polarizada ya, ¿pero por quién? Me contaron que en Tomelloso, una señora enfadada le dijo a un analista que intentaba colársele en la panadería: ¿qué es polarizar? Y tú me lo preguntas, polarizar eres tú. Y el analista, como le sonó a poesía, creyó que era una alabanza y le regaló a la mujer una hogaza artesana y un pan de calabaza asada, especialidad de Sánchez, que aparte de un presidente tremendamente controvertido, es una panadería que tiene casi 300 años y goza del consenso de sus clientes en Tomelloso. Recordé la anécdota de esta señora y pensé: hay esperanza, que en Tomelloso, por cierto, es nombre de horno, porque otra cosa no, pero aquí el pan y los dulces se trabajan

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bon dia, el missatge s'alerta ha tornat a sonar en els telèfons mòbils dels ciutadans de la comunitat que viuen en zones en les quals l'avís per tempestes ha passat a ser roig a partir de les 6 de la vesprada. Segons indica el missatge, a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València existeix una situació de perill extraordinari. A partir de les 2 començaran els avisos de nivell taronja en aquestes zones i també, en aquest cas, en el nord d'Alacant. El text de l'alerta diu també que cal romandre atents, evitar desplaçaments, allunyar-se de llits i barrancs, respectar els talls de trànsit i, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a plantes superiors. Escoltem el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
2: Trasladar un missatge de moltíssima precaució per a totes les persones que esta vesprada estiguen en eixes zones que AEMET ens ha comunicat que passen a partir de les 2 de la vesprada alerta taronja i després a partir de les 6 de la vesprada alerta roja. Em referir sobretot al litoral nord i sud de Castelló, interior nord de Castelló també i litoral sur, que tinguin molta precaució, que seguisquen les instruccions i la informació que estiguin donant els canals oficials.
1: Missatge del president de la Generalitat des del Palau, on s'està presentant ara mateix la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre. L'autor del cartell, Eugenio Simó, ha explicat que la creació està inspirada en el 750 aniversari de la mort de Jaume I. I la Comunitat Valenciana compta amb 224.000 contractes de lloguer que es podrien prorrogar amb el decret del govern que planteja l'ampliació de 2 anys per a que vencen abans del 31 de desembre de 2028. Això situa a la comunitat com la quarta amb més contractes d'aquest tipus. Són càlculs que ha fet, això sí, la formació sumar previs a eixa mesura que ha d'encara convalidar este divendres el Congrés dels Diputats.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
5: No hay dos sin tres y de ver su fútbol no te cansas.
6: No toca parar aquí, sino seguir hacia adelante e intentar volver a ganar, que es lo más difícil.
7: Pedri sumó ya 50 partidos con la selección, que este sábado quiere excitar al Carlos Tartiere.
5: Desde Oviedo, España, Chequia, tercera jornada del Guilla Nations League.
8: Con calma, con calma. Nosotros a lo nuestro. Seamos nosotros, ¿vale, señores?
7: Radio Estadio desde las 4 de la tarde con segunda, ACB, los trenecitos.
9: ¿A qué no te aguantas?
4: Onda Cero, tu radio.

0: Enseguida comienza la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero, también las emisoras de Onda Cero en Castilla-La Mancha, faltaría más, y en la provincia de Ciudad Real. Solo les digo que mañana a las 6:05 en Canarias comienza este programa de nuevo a las 6:00 con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, y con Rafa Latorre y con el resto del equipo, y luego ya nos vamos incorporando los demás. Que tengan una feliz tarde y hasta mañana. Adiós.
1: Bona vesprada. En el Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana, administracions i efectius mantenen este matí reunions de coordinació davant l'episodi de pluges previst, recordem, a partir de les 2, amb avís taronja en el nord d'Alacant, interior nord i costa de Castelló i litoral de València. Excepte en el nord d'Alacant, en la resta, a partir de les 6, eixe avís passarà a ser roig. També molts ajuntaments estan celebrant les seues respectives reunions del SECOPAL, el Centre de Coordinació Operativa Municipal. Ajuntaments com ara els de Castelló i València han decidit suspendre les classes esta vesprada a partir de les 2 i l'activitat lectiva per a demà divendres. Universitats com la de València les suspèn a partir de la 1 i la passa a modalitat en línia. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer demana màxima precaució davant el perill de crescudes en rambles i llits. Adif està informant també els usuaris de la xarxa ferroviària que el servei pot veure's afectat a partir de les 2 en línies del litoral mediterrani. I la Guàrdia Civil ha detingut a 5 homes, 2 d'ells menors d'edat, per les agressions patides per joves d'origen magrebí senegalès ocorregudes fa uns dies en tavernes de la Valldigna, la Safor, i que estan sent investigades com a delictes d'odi. En el cas del jove magrebí, l'agressió es va gravar en vídeo i es va compartir en xarxes socials. Si l'empresa aeroespacial PLD Space, amb seu a Elx, ha signat un acord amb l'Agència Espacial Francesa per a donar suport al desenvolupament continu de les capacitats europees de llançament en el Centre Especial de la Guaiana Francesa. En este context, les dues parts exploraran conjuntament la viabilitat d'albergar una segona plataforma de llançament.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Castellón. 88.7.

0: Valenciana. Núria Moreno.
1: La EMET eleva roig l'avís al litoral de València i Castelló, també a l'interior nord d'esta província, a partir de les 6 de la vesprada per fortes tempestes. Bona vesprada. Ha tornat a sonar este matí el missatge és alert. En esta ocasió, amb previsió, 8 hores abans, deixa alerta roja. És la notícia de portada, ara ampliem tots els detalls, també la previsió de l'horatge i contem més coses que han passat i estan passant a la Comunitat Valenciana. En Onda Cero, fins a les 2, al control tècnic està Isaac Sancho. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha decretat a partir de les 6 de la vesprada, com dèiem, un avís roig a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València. Amparo Sánchez.
2: En aquestes zones s'esperen acumulats de precipitació que poden sumar els 90 litres metre quadrat en una hora i els 250 litres metre quadrat en 12 hores. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, apunta una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como en las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: De moment, l'avís roig estarà actiu a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València fins a les 2 d'esta matinada, encara que recorden informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable i pot canviar.
1: Emergències ha enviat dos S-alert al llarg del matí, el primer a les 10 per a les zones que tindran avís roig, el segon a les 11 i mitja per a les zones que tindran avís taronja. S'espera una situació de gran impacte i inestabilitat durant esta vesprada, nit i primeres hores de demà, Ramon Pérez.
4: Així ho ha qualificat exactament el conseller de Emergències, Juan Carlos Valderrama, que explica que s'ha constituït el grup de seguiment del risc amb la participació de les diferents institucions implicades.
5: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral, con lo cual tenemos que estar muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos.
4: Per ahí van precisament les recomanacions a la ciutadania. Es prega a totes i a tots que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
5: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
4: A les 5 i mitja de la vesprada es produirà una nova reunió d'eixe grup de seguiment del risc per a analitzar l'evolució de les tempestes.
1: La província de Castelló també es prepara davant eixes previsions per fortes pluges. Lorena Pardo.
6: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja i també demà, a Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Ortolà, regidor de Seguretat.
7: Pues en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto. Además, con casi total seguridad en las zones de Castellón, de la costa de Castellón.
6: La resta de municipis suspèn l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
1: L'avís roig ha fet també que molts municipis cancel·len eixes classes d'esta vesprada i en alguns casos també les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada.
4: Són unes 50 les localitats que han pres mesures: València, Torrent, Alzira, Canals, Castelló de la Plana, la Vall d'Uixó, Nules, Benicarló, també a la zona zero de la Dana. Moltes van decidir-ho ja ahir amb alguns problemes d'incomunicació amb les institucions, com denuncia la presidenta de FAMPA València, Elisabet García. Va ser el cas d'un centre educatiu de la capital valenciana.

0: Hem tingut alguna queixa d'alguns centres que no els han avisat d'aquest tancament quan en dos carrers al costat sí que el centre està tancat i ahir estaven prou enfadats perquè són alumnes que van per la vesprada, acaben a les 10 de la nit. Evidentment, tenien que haver-los donat l'avís de que tenen que tancar.
1: Davant l'alerta roja, el secretari general d'UGT Tino Calero ha recordat que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc puguen acollir-se al permís climàtic.
2: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
3: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días, si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy tenemos ya un SALER que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
2: En el cas que a algun treballador no li permeten acollir-se al permís climàtic, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb el sindicat. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
1: Pensar que la Conselleria de Sanitat reprogramarà intervencions quirúrgiques no urgents, consultes i proves diagnòstiques a les zones afectades per Xavi Raig. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a un home acusat de provocar l'incendi de Tuejar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la Reserva de la Biosfera de l'Altúria. La pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat l'arrest. També la detenció de 5 persones, 2 d'elles menors, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna.
4: Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Les agressions, una de les quals va ser gravada en vídeo i difosa a través de xarxes socials, es van produir aquestes agressions la nit del passat 19 de setembre a les festes del municipi. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula i va requerir el seu ingrés en un centre sanitari.
1: I sota el lema "El teu dret a una vida digna", la CANT ha concentrat este matí les reivindicacions del Dia Internacional de les Persones Majors. Sindicats i col·lectius de majors han denunciat que les persones dependents tarden vora un any a ser evaluades. Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, este año, según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
6: La ley prevé que en vez de ser 6 meses sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
5: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
1: I sota el lema "Un llegat infinit", la Generalitat ha presentat la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del 9 d'octubre, que busca acostar als ciutadans la nostra història amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o activitats infantils, entre altres propostes.
2: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, que ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
7: El concepte "Un llegat infinit" resumeix el sentit global de la proposta. Un llegat que 750 anys després roman viu i continua formant part de l'identitat col·lectiva valenciana.
8: Que esta campanya del 9 d'octubre no hable únicament d'una fecha, sinó de tot aquello que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos. En definitiva, el que hem rebut, el que som i el que deixarem als que venen en darrere.
2: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, reitera que la campanya porta dos paraules que diuen molt del que som els valencians i reitera que una festa compartida ens recorda que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen.
1: Recordem eixa avís roig a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València, decretat per la EMET a partir de les 6 de la vesprada. Ara, a partir de les 2, s'activa l'alerta taronja en aquestes zones i també en el nord d'Alacant. Bona vesprada i compte.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, esperando al desenlace de mañana, si el Congreso tumba uno o los dos.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Quan són les 2:30, els donem la benvinguda a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui un programa que anem a dedicar a la música, sobretot és dijous, de parlar de música, de veure quins artistes ens visiten i on. De seguida abordem això. També parlarem de pilota valenciana en cadira de rodes, que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia 2026. Tot això, si el temps ho permet, perquè és el protagonista d'avui, ja saben, en alerta taronja a la província de València i a la de

0: Castelló des de les 2 del migdia i a partir de les 6 de la vesprada en alerta roja. Núria Moreno, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Molt pendents de l'oratge estem.
1: Sí, molt pendents. En aquestes zones esperen acumulats de precipitació que poden superar els 90 litres per metre quadrat en una hora i els 250 en 12 hores. Hem parlat amb José Ángel Núñez, ell és cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana. Diu que és una situació rara, nova, perquè no hi ha una dana, no hi ha gota freda, però sí que hi ha molta inestabilitat.
2: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como en las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
1: De moment, eix avís roig va estar actiu a partir de les 6 de la vesprada a Castelló fins a les 12 del migdia d'este divendres i en la de València, en la costa de València, fins a les 2 d'esta matinada, tot i que recorden des de la EMET informar-se en els canals oficials perquè la situació és inestable, com escoltàvem, i pot anar també canviant. I contar també, vaja, que alguns dels que ens estan escoltant ho hauran rebut, aixòs missatges és alert al llarg del matí. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha llançat una sèrie de recomanacions. Es prega que atenguen, com dèiem, les indicacions de les autoritats i les que es difondran també a través dels mitjans de comunicació i els mitjans oficials, per supost.
3: Por tanto, la ciudadanía, que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación, que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
1: L'avís roig ha fet també que molts municipis hagin decidit cancel·lar les classes esta vesprada i en alguns casos també, com ara la ciutat de València, les de demà divendres per les incidències que puguen generar-se als centres durant la matinada. Els sindicats en recorden que es donen les circumstàncies perquè aquells treballadors que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc poden acollir-se al permís climàtic. I en cas de que algun treballador no li permeten acollir-se a aquest permís, li recomanen no desplaçar-se i contactar amb els sindicats. Per exemple, la direcció de la fàbrica de Ford d'Almussafes i els sindicats han acordat paralitzar la producció esta vesprada davant d'eixa alerta roja. Contar també dels successos que la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi de Tuéjar, que va calcinar, recordem, vora 900 hectàrees en ple cor de la reserva de la biosfera de l'Altúria i que ho ha confirmat la pròpia delegada del govern, Pilar Bernabé, com també la detenció de 5 persones, dos d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions el cap de setmana passat a Tavernes de la Vall Digna. Fonts de la Guàrdia Civil han informat avui que els 3 detinguts majors d'edat seran posats a disposició judicial en les pròximes hores. Recordem agressions a un jove d'origen magrebí i a un altre d'origen senegalès. Una de les agressions, la del jove d'origen magrebí, es va gravar fins i tot en vídeo i va ser difosa a través de xarxes socials i ara s'està investigant com a delicte d'odi.
4: Doncs, Núria, el que hem dit, estarem molt pendents a seguir les indicacions de les autoritats, a evitar aquests desplaçaments, i jo comentava en el programa local que es queden a casa en la mesura de lo possible, que fiquen la ràdio, que és molta companyia, i així van estar en tot moment sabent pues, com evoluciona l'oratge. Gràcies, companya.
1: Gràcies, fins
4: ara. A
1: la
4: pròxima cita informativa, a les 7:20, els anirem ampliant molt més, però a les pròximes cites informatives, als butlletins informatius també nacionals, els anirem contant com evoluciona este oratge, pues, com dèiem, pues, molt inestable, no? I, Andrea Gut, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada.
4: Dèiem que estem pendents d'aixe oratge de cara als pròxims dies i de tots aixòs esdeveniments previstos de cara al cap de setmana, entre ells, pues, en el que ens fixem avui. La pilota valenciana en cadira de rodes que comença nova temporada en la Fira i Festes de Gandia de 2026. Ja que no sabem si al final es podrà dur a terme, el que sí que volíem era donar un poc de veu, no?, a esta modalitat, sí, que ha recorregut un llarg camí fins a obtindre reconeixement inclús oficial.
5: Exactament, i com tu dius, si la meteorologia ho permet, aquest diumenge serà dia 4, la plaça de l'Escola Pia de Gandia es convertirà en un escenari de pilota al carrer amb 3 partides que mostraran i sa cara més inclusiva de l'esport autòcton valencià en majúscules que la hi ha, que

0: gusta, le gusta, porque claro, nos ven doblar el cuerpo, se van a caer de la silla y ven dificultad y la gente pues se para y aplauden y todo. Es que hay juegos, hay pelotas, hay golpes duraderos, duran bastante y oye, bien, bien, para... bastante bien.
1: Bueno, pues estaremos pendientes, Toni Saiz. Muchísimas gracias por acercarnos la pilota valenciana en cadira de rodes, que con Dejem comença temporada en la Fira i Festes de Gandia, molt pendents de l'horatge per veure si aquest diumenge 4 es podrà durar a terme o no, però en qualsevol cas volíem conèixer un poc en quina situació es troba i de la teua mà, Toni. Moltíssimes gràcies, gràcies, hasta pronto.
0: Venga, a vosotros, un abrazo.
2: Gràcies, Toni. Gracias.
1: Bé, Andrea, estem molt pendents de l'horatge, com dèiem. Anem a recordar que des de les 2 del migdia estem en alerta taronja, a la província de València també, a la de Castelló, i a partir de les 6 de la vesprada també en alerta roja, que és la que ens preocupa. Al voltant de les 10 del matí i després un poc més tard hem rebut ixa, és alert, l'alerta de protecció civil davant l'activació d'alertes meteorològiques de nivell roig per pluges a l'interior nord i litorals de Castelló i litorals de València davant ixa situació de perill extraordinari. Segons la EMET, dèiem a partir de les 2, avisos taronja i activació del nivell roig a partir de les 6. Així que, ja que estar atents, evitar desplaçaments, allunyar-se dels barrancs, també de les voreres dels rius, respectar els talls de tràfic i, sobretot, si augmenta el nivell d'aigua, accedir a plantes superiors. I, sobretot, que si veuen alguna incidència o es troben en alguna incidència, cridarà el 112, com ja sabem.
2: Exactament. Sí, són moments, com tu dius, de quedar-se a casa, d'extremar les precaucions, perquè sempre pues, és millor prevenir que curar, i ho hem après molt en el nostre territori, no? Desgraciadament, així que molt pendent, sobretot, d'aquesta última hora, no? D'aquesta informació en directe que els anem a proporcionar així a Onda Cero.
1: Exactament, ho farem a partir de les 3 de la vesprada, els pròxims bulletins informatius, també a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana, anirem ampliant-los tot de la situació que es viurà amb aquest avís meteorològic amb nivell roig a la Comunitat Valenciana perquè sàpiguen en tot moment com evoluciona l'horatge, així que estiguen atents. Ara doncs anem a passar amb altres assumptes. Anem a escoltar molta
2: Vinga,
1: música, Andrea.
2: Vinga, anem allà.

0: Un dijous més a la Comunitat Valenciana, en este programa Comunitat Valenciana en la Onda, parlem de música, d'aixòs concerts, d'aixòs artistes que visiten la comunitat per a regalar-nos el seu art. I avui, amb un convidat molt especial, company Javi Mendigatxa, bona vesprada.
1: Doncs sí, Begoña, se sol dir moltes vegades això de que una imatge val més que mil paraules. Alguna cosa semblant es podria dir de la música del nostre convidat d'avui, i és que la seua veu, les seues lletres i les seues melodies aconsegueixen reflectir tots aquests sentiments que passen per l'ànima, el cor i el cap de tots els que escolten la seua música. El Canca té nou treball, La Calma és com es diu, i és això el que aconsegueix amb la seva música, baixar el ritme d'aquest món boig en el qual vivim. I tot àlbum ve acompanyat d'una gira, i precisament arriba a la nostra comunitat, serà el 17 d'octubre, estarà a Gandia, però com també pot ser una ocasió imprescindible la de veure el Canca en el Roig Arena el pròxim dia 31 de gener, que això va ser inoblidable. Canca, buenas tardes, bienvenido a Onda Cero.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Bien hallado, bien hallado.
1: Decía yo, Calma es el título del nuevo trabajo. A veces parece que resulta un poco cada vez más difícil encontrar la calma, ¿no?
2: Sí, desde luego. O sea, yo creo que una calma real y profunda ha sido difícil siempre, ¿no? Pero con estos tiempos que corren, con todo lo que está pasando en el mundo y también con la manera en la que se trata ahora mismo la información y lo bombardeados y los abrumados que estamos, ¿no? Con todo lo que vemos todo el rato, pues a través de internet y todo eso, pues creo que cada vez se hace más complicado, la verdad. Es todo una heroicidad sentirse en calma.
1: Ya han pasado unos meses desde la publicación del disco. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es el feedback que estás recibiendo de la gente que es fan del Canca?
2: A ver, yo creo que muy bueno. O sea, habría que preguntar.

Serrat com a protagonista en Mediterrani del nostre acomiadament d'avui, desitjant-nos que tinguem molt bona vesprada. Acabem el programa perquè estem aplegant a les 3 de la vesprada. Ja saben, es queden amb notícies ja, por fin. I a les 2:30 demà tornem en Comunitat Valenciana en la onda de divendres de molta gastronomia i molt d'esdeveniment. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona vesprada.

0: el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Este 12 de octubre puedes celebrarlo bailando salsa, tango, cumbia, flamenco, bachata. Hombre, o si lo prefieres, bailando chotis, reggaetón, jota, candombe, osaya, o joropo, o muñeira. No sé, lo que te pida el cuerpo. Porque tenemos una de las culturas más ricas del mundo, este 12 de octubre celébralo con los 15 millones a un décimo del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional. Uf, cómo te toque. Es que vas a bailarlo todo y más. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar, no hay otro momento. Es aquí y ahora. Vive la maratón. Generali Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo. Tu momento ha llegado. Inscríbete ya en generalimaratonmálaga.com.
3: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro, para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Pates la piara, más buenos que el pan.
6: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
7: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
6: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur.
9: El riu Vinalopó naix en la serra de Mariola, a la província d'Alacant, i recorre aproximadament 70 quilòmetres abans de desembocar en la mar Mediterrània. El seu curs travessa un paisatge variat des de les muntanyes i zones boscoses del seu naixement fins a les planes més àrides i semiàrides que caracteritzen el seu tram final. Al llarg del seu recorregut travessa les comarques de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i el Vinalopó Baix, sent un element clau en la geografia i la història i la cultura de la regió. Este riu ha exercit un paper fonamental en l'evolució de les poblacions per les quals passa, com Villena, Sax, Elda, Petrer, Novelda i Elx. El Vinalopó no sols té un valor econòmic i geogràfic, sinó també cultural i mediambiental. Al llarg del seu curs es poden trobar nombrosos vestigis històrics, com a castells medievals, molins i assuts que reflecteixen la influència àrab en la gestió de l'aigua. A més, en el seu tram final, a Elx, el riu travessa el Palmeral, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un paisatge únic de palmeres que ha sigut modelat per l'home des de temps antics. Malgrat el seu modest cabal, el Vinalopó continua sent un símbol d'identitat per a les comarques que travessa, unint els seus paisatges, la seva història i la seva gent al llarg del temps. A banda, el Misteri d'Elx és una de les manifestacions culturals i religioses més emblemàtiques de la ciutat d'Elx i una de les joies del patrimoni immaterial d'Espanya. Es tracta d'un drama sacrelíric medieval que representa l'assumpció i coronació de la Mare de Déu i que ha sigut transmès de generació en generació des del segle XV. La seva rellevància i singularitat va fer que en 2001 la UNESCO declarara Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat, convertint-ho en una de les poques obres de teatre religiós que han mantingut la seva representació ininterrompuda fins a l'actualitat. Els orígens del misteri es remunten a l'edat mitjana, quan el teatre religiós gaudia d'una gran popularitat a Europa. A diferència d'altres representacions similars, que van ser prohibides, el Misteri d'Elx va obtindre un permís especial del Papa Urbà VIII en 1632 per a seguir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Vesprada, nit i matinada de quedar-nos a casa i d'estar molt pendents del cel. Bona vesprada amb Jordi Andrés al control tècnic. Gràcies per triar-nos. València i Castelló estan ara mateix en avís roig d'AEMET per tempestes que poden ser molt fortes i quedar ancorades en un mateix punt, estàtiques durant diverses hores i acumular molta aigua en aquest punt. El més destacat fins ara el trobem entre l'Alcalatén i la Plana Baixa, amb acumulats de 112 litres a Xodos o 107 a Eslida. El barranc de la Font de la Vega de Xodos baixa amb aigua, que ha entrat per la seva banda a la Casa de la Música d'Eslida. Més al sud ja les tempestes comencen a créixer en estos moments a hores d'ara en número i en intensitat a les comarques de València, amb esclafits humits en els últims minuts a Bunyol i el Perelló, o un nucli continu i estàtic a la Serra Calderona. S'ha decretat la preemergència hidrològica groga al riu Túria. El seu cabal pot començar a créixer en els pròxims minuts. Es recomana allunyar-se de la ribera del riu, per descomptat, i que els municipis revisen progressivament ixe cabal. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, parla de tronades inestables i desorganitzades, però celebra al mateix temps, i això és important, celebra que la ciutadania estem complint i no està havent-hi grans incidències.
2: Muy cambiante, muy inestable, pero sí con un alto impacto. Las lluvias más intensas se esperan más avanzado la noche. La verdad es que es muy variante. La noticia también relevante, importante, es que el número de incidentes que estamos teniendo son muy reducidos, con lo cual la ciudadanía está haciendo caso a todas las recomendaciones que se está dando y que tenemos que seguir trabajando todos conjuntamente en esta línea.
1: Les recomanacions a la ciutadania és pregar a tots i a totes quedar-nos a casa, que atenguen les indicacions de les autoritats i les difoses únicament a través de mitjans oficials.
2: Por tanto, la ciudadanía que tenga mucho cuidado en el cruce de barrancos, que los eviten, los vados, las zonas inundables, que si no es necesario no cojan el vehículo, no se desplacen, que si se produce una inundación que lo suban a las plantas superiores y que no cojan los ascensores. La ciudadanía tiene que ser consciente de aquellas personas que son más vulnerables y también personas con discapacidad que requieren nuestra ayuda y la colaboración.
1: Metro València continua prestant servei en estos moments, encara que de forma reduïda, no així la xarxa de Rodalies, que ha tancat a les 6. Afectats també 5 trens de llarga distància i 13 de mitjana distància entre València, Castelló i Tarragona. Tant les cites sanitàries com les de l'àmbit de la justícia, que no són indispensables, han quedat suspeses i seran reprogramades per als pròxims dies. Molts municipis no han fet classes de vesprada, tampoc en faran demà divendres per les possibles incidències que puguen generar-se al llarg de la matinada, perquè és important també el pitjor, segons AEMET, s'espera per a la nit, matinada i primeres hores de demà divendres. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: S'ha suspès l'activitat acadèmica des de les 2 i mentre dure l'alerta roja, i també demà a Castelló s'han tancat parcs, instal·lacions esportives, socials i culturals, i demà no se celebrarà el Mercat del Grau. Antonio Hortolà, regidor de Seguretat.
4: Pues en las zonas más bajas de la ciudad, especialmente en la zona de la Marjalería, sería conveniente estar en las partes altas, no dejar los coches en las partes más bajas, porque que ante los avisos que ha habido pueden ser especialmente intensas las lluvias y además focalizadas, localizadas en un punto en concreto, además con casi total seguridad en las zonas de...

0: de Castellón, de la costa de Castellón.
1: La resta de municipis suspèn l'activitat lectiva, com ho ha fet també la Universitat Jaume I.
2: I clar, tot això a conseqüència de què? Tot això per què? Tot este temporal de sobte. Hem parlat amb José Ángel Núñez, és el cap de climatologia d'EMET a la comunitat. Ens explica que es tracta d'una situació, diu, rara, nova, perquè no hi ha dana, no hi ha gota freda, però sí molta inestabilitat.
3: No hay una dana, no hay una gota fría, no se observa tampoco un gran chorro de viento que focalice las precipitaciones como las gotas frías clásicas, pero sí que hay mucha inestabilidad. Se está produciendo una entrada de aire relativamente frío en capas medias y altas. El mar está a una temperatura récord para estas fechas, en muchas zonas superando los 26 grados. Y todo esto lo que va a dar lugar, sobre todo pues a partir de esta tarde y especialmente durante la noche y la madrugada, es a que se formen tormentas en el mar que pueden tocar tierra de forma dispersa, pero que en las zonas donde toquen tierra pues van a producir lluvias de intensidad torrencial.
2: Davant tota esta situació, el secretari general d'UGT al País Valencià, Tino Calero, recorda que es donen les circumstàncies per a que aquells treballadors i treballadores que hagin d'acudir o eixir dels seus llocs de treball posant-se en risc per la situació, que puguen acollir-se al permís laboral climàtic. Amparo Sánchez.
4: Insisteix que el prioritari és garantir la seguretat de les persones.
5: Y tenemos mecanismos, tenemos el permiso climático de 4 días. Si en el caso concreto de lo que está sucediendo hoy, tenemos ya un SALER que si un trabajador entiende que se puede dar una situación de riesgo para su seguridad y su salud, evite desplazarse a la empresa. O si ya está trabajando, puede abandonar la empresa y volver a su domicilio. Lo que le pedimos a los empresarios, desde luego, evidentemente, es que salvaguarden la seguridad.
4: En el cas que a algún trabajador no le permiten acollirse al permís climàtic, le recomanen no desplazarse y contactar amb els sindicats. Recorda que totes les empreses haurien de comptar amb un protocol d'emergències de risc climàtic per a saber com actuar i de no tindre s'ha de recórrer a la llei de prevenció de riscos laborals.
2: Molt pendents, per tant, insistim, avís roig a València i Castelló, situació d'emergència extraordinària per tempestes que poden ser molt fortes i que arriben just un mes abans de celebrar-se o de commemorar-se, millor dit, el segon aniversari de la dana. Una petjada, la de la catàstrofe, encara ben viva i visible en episodis com este. Dos centres educatius de Requena reclamen actuacions urgents per problemes en les seues instal·lacions que en alguns casos segueixen sense reparar-se precisament des de fa 2 anys, des de la dana. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
6: L'Ajuntament reclama ara a la Conselleria d'Educació una actuació urgent en el CEIP Alfons el Savi després de que eixes pluges provocaren noves filtracions en diverses aules. Els tècnics municipals descarten risc estructural, però el consistori reclama reparar com més pront millor una coberta danyada per la dana. En l'IES número 1 de Requena, el sindicat CGT ha acudit a la inspecció de treball per deficiències del centre, que té quasi 100 anys. Denuncia goteres, problemes en la instal·lació elèctrica i altres deficiències. O conta Inma Sellet de CGT.
7: Lo que denuncia CGT en este caso son deficiencias graves en la instalación eléctrica que han producido pequeñas descargas a profesorado. Teniendo en cuenta la fecha de esta edificación, puede ser que contenga amianto y sabemos lo peligroso que puede resultar para la salud.
6: CGT reclama una actuación urgente de la administración educativa.
2: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat de provocar l'incendi forestal de Tuéjar, als Serrans, que va calcinar quasi 900 hectàrees de terreny forestal a començaments del mes de setembre. També ha confirmat la detenció de 5 persones, 2 d'elles menors d'edat, per delictes d'odi i greus lesions al cap de setmana passat a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. És així cas de les agressions racistes gravades en vídeo difoses a través de les xarxes socials a les festes de Tavernes. Un jove d'origen magrebí va ser apallissat i un altre senegalès va patir una agressió que va tindre com a resultat una fractura de mandíbula, va requerir el seu ingrés en un centre hospitalari. Agressions racistes per les quals s'ha detingut 5 persones, 2 d'elles menors d'edat. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central a la comunitat.
8: La Guardia Civil ha procedido durante la mañana de hoy a las detenciones a la detención de 5 personas por delitos de odio y graves lesiones el fin de semana pasado en Tavernes de la Valldigna. 5 personas, 2 de ellas menores y 3 mayores de edad, que pasarán a disposición judicial.
2: La Generalitat considera que el Partit Socialista perd el temps denunciant davant la Fiscalia Anticorrupció i aquest dossier informatiu que inclou possibles irregularitats del president Juanfran Pérez Llorca i del seu entorn. Els socialistes valencians asseguren que l'informe recull acusacions molt greus, possiblement constituents de delicte, diuen, a les quals el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, no dona cap credibilitat.
9: Responde a la falta de proyecto de Diana Morant. Diana Morant, en lugar de hacer caso a informes que nadie firma, debería hacer caso a aquellos que firma la UCO, la Fiscalía y los magistrados, por los cuales todo su entorno han resultado o imputadas o encarceladas. Cada uno pierde el tiempo como quiere. Diana Morant ha elegido hacerlo así.
2: La consellera d'Indústria, Marianne Cano, critica que el govern central torne a deixar fora, diu, el taulell castellonenc de l'últim decret anticrisi. És un sector estratègic especialment rellevant per a Castelló, Juanjo Tovar.
10: Cano ha defensat que la ceràmica genera més de 17.000 llocs de treball directes a Castelló i necessita mesures urgents davant l'increment dels costos energètics. Escoltem a la consellera.
11: Es inadmisible que el nuevo decreto anticrisis del Gobierno de España vuelva a dejar fuera una vez más a nuestra industria cerámica. No pedimos privilegios, lo que estamos pidiendo es competir en igualdad de condiciones con otros países europeos.
10: Desde el Gobierno Valencià, Cano asegura que continuarán reclamant al Executiu Central mesures de suport al sector tauleller.
2: Avui dijous és 1 d'octubre i, amb permís de la pluja, és el Dia Internacional de les Persones Majors. I sota el lema El teu dret a una vida digna, Alacant ha concentrat avui les reivindicacions per esta jornada mundial ací, a casa nostra. Sindicats i col·lectius de persones majors denuncien que les persones dependents tarden quasi un any a ser avaluades. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
12: Sí, este año, según estiman, más de 2.300 solicitantes de la comunidad han fallecido antes de que se les evaluara o de poder percibir la prestación tras tener aprobada la resolución. El secretario de Pensionistas de Comisiones Obreras en Alicante, Antonio Barbudo, denuncia que las resoluciones no se ajustan a la nueva normativa que reduce el plazo máximo a 90 días.
13: La ley prevé que en vez de ser 6 meses sean 3, pero nosotros dudamos mucho para que se dote de mayor financiación para tratar de resolver y aminorar tanto los plazos de la lista de espera como la resolución de los expedientes.
12: Denuncian también que falta oferta pública de residencias y piden mejoras para los cuidados, para la soledad no deseada, para el sistema de pensiones o los servicios públicos.
2: Avui dijous, Dia Internacional de les Persones Majors, i el que tindrem d'ací a una setmana i un dia exactament serà el 9 d'octubre, el dia gran de la Comunitat Valenciana sota el lema Un llegat infinit. La Generalitat ha presentat avui la campanya institucional i la programació d'actes amb motiu del Dia de la Comunitat, que busca acostar la ciutadania la nostra història amb motiu enguany concretament del 750 aniversari de la mort de Jaume I. Per a això s'han organitzat jornades de portes obertes, espectacles pirotècnics o també activitats infantils, entre altres propostes, a tot el territori. Amparo.
4: La imatge gràfica de la campanya ha sigut dissenyada per Eugenio Simó, qui ha volgut transmetre que la identitat d'un poble es construeix de manera compartida, mentre que Esperanza Blanc, portaveu de l'empresa creadora de l'Espot, ha destacat que han volgut plasmar que una cultura no és una cosa estàtica.
14: El concepte, un llegat infinit, resumeix el sentit global de la proposta. Un llegat que 750 anys després roman viu i continua formant part de l'identitat col·lectiva valenciana.
15: Que esta campanya del 9 d'octubre no hable únicamente de una fecha, sino de todo aquello que nos conecta con lo que fuimos, con lo que somos y con lo que seremos. En definitiva, el que hem rebut, el que som i el que deixarem als que venen en darrere.
4: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterat que la campanya porta dos paraules que diuen molt del que som els valencians.
16: Perquè un llegat no és únicament allò que rebem, un llegat és també allò que fem nostre, allò que cuidem i allò que som capaços de transmetre. Mira, han passat 650 anys i aquest llegat jo crec que encara continua viu. Continua existint un fil que ens uneix, que ens vincula a la nostra història i amb una identitat comuna que hem construït generació rere generació.
4: Insisteix Llorca que una festa compartida ens recorda que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen.
2: Pendents també del temporal als esports. Hola, Sergi López, què tal?
17: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Hem tingut o tenim alguna cancel·lació per ahir també?
17: Sí, està tot, tota l'activitat esportiva suspesa, sobretot a l'aire lliure, en les zones afectades per el temporal, en alerta roja i taronja, també en el dia de demà, a banda del que vens comentant en este espai, en esta brújula de la Comunitat Valenciana. Sí que estarà demà, per cert, Javier Tebas, al Roig Arena, en el Congrés de Gestors Esportius. És una de les veus que, no sé si, crec que obri la sessió demà a les 9 del matí. Estarem pendents del que diu el president de la Lliga i pendents, evidentment, de si parla

0: després d'eixa sessió de la Lliga al Congrés de Gestors Esportius, treballen Llevant i València, pendents de si retarden o no la sessió de treball, que està prevista al voltant de les 9 del matí en els dos casos. En el València, dos apunts ràpids, pendents en defensa de César Targa i Mukhtar Diakabi, en atac de Luis Rioja. Podrien ser tres dels homes que recupere el tècnic Javier Aguirre de cara al partit del 11 d'octubre davant el Racing de Santander. I en el Llevant, de ben segur, tornaran Sotelo i Eta Jon. Qui sí té partit demà és el Castelló. Juga davant el Ceuta i, a més, ho fan moltes baixes. Omid Sokut, bona vesprada.
1: ¿Qué tal, Sergi? Buenas tardes. El Castellón va a afrontar con 5 bajas el partido de este domingo frente al Ceuta, después de confirmarse la sanción por un partido a Jeremy Melot por la expulsión que sufrió frente al Leganés. No prosperaron las alegaciones que presentó el conjunto albinegro. Tampoco estará por lesión Jari Black y tampoco estarán los tres internacionales convocados por sus selecciones.
0: Gràcies, Omid. I en l'Elx, que tampoc té competició, qui ha tret pit és Bragarnik, del rècord de ventes en el passat mercat de traspassos d'estiu. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buena vesprada, Sergi. El Elche ha ingresado 118 millones de euros en ventas de jugadores desde la llegada de Cristian Bragarnik al Martínez Valero como propietario en diciembre de 2019. Entre las operaciones más sonadas y que más dinero dejaron en las arcas del club ilicitano están las de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, la de Rodrigo Mendoza al Atleti y la de Affengruber, la última, al Fulham, a la Premier League. Y en Elda, el Club Deportivo Eldense se mide mañana a las 8:30 en el nuevo Vicomat al Real Oviedo, un gallito de la categoria de plata.
0: Gràcies, Felipe, i també te lliga l'Hèrcules. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Beto Company, técnico del Hércules, ha comparecido hoy ante los medios. El técnico blanquiazul busca la cuarta victoria seguida este sábado a partir de la 1:00 PM frente al Jaén. El técnico recupera efectivos, sobre todo a Guti y a Oriol Soldevila, que se han perdido los últimos partidos. Así que la única baja confirmada es la de Miki Bos, que se perderá el choque por una lesión muscular, y también Roger Colomina, lesionado de larga duración.
0: Gràcies, David. I un apunt de bàsquet, Ramon, perquè demà sí hi ha bàsquet. Juga València Bàsquet a les 8 de la vesprada davant l'Asvel, de nou a l'Eurolliga, després de la victòria d'este passat dimarts al Roig Arena davant el Baskonia. Continua caminant l'equip de Xavi Albert.
4: Molt bé, ens ho apuntem tot. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies, adeu.
4: I tornem a insistir, per últim, en la situació adversa que estem travessant a València i a Castelló. Avís roig actiu, emergència extraordinària, cal evitar desplaçaments, cal quedar-se a casa i, si comença a entrar aigua, pujar a plantes superiors. La situació anirà complicant-se de cara a les immediates hores. AEMET avisa d'una nit, una matinada i primeres hores de demà divendres que poden ser molt complicades. Així que insistim, precaució, prevenció, i el millor que podem fer ara mateix és quedar-nos a casa. Així està la comunitat valenciana a 1 d'octubre de 2026. Continuem comptant l'última hora del temporal que està agranant la comunitat valenciana, especialment València i Castelló. Ho continuem comptant tot i actualitzant així a la ràdio a Onda Cero, a la brújula de Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero Castellón, 88.7.
7: Oye, ¿y hoy qué hacemos? ¿Lo mismo de siempre?
8: ¿Qué dices? Hoy nos vamos al Oktoberfest, la fiesta de la gastronomía alemana en el recinto de Mascletaes.
7: Anda, junto al primer molí, ¿y allí qué hay?
8: Pues una carpa con mucha fiesta, zona infantil, música en directo, karaoke, gastronomía alemana, cervezas de todo tipo y un ambiente de escándalo.
7: Pues mola mucho, vamos a disfrutar lo que me apetece cantar.
8: Del jueves 1 al domingo 11 vive la Oktoberfest 2026 Castellón. Días laborables a partir de las 18 horas y días festivos a partir de las 12 del mediodía.
7: Infórmate en Instagram, Oktoberfest. Fest 2026 Castellón, con el patrocinio de Onda Cero Castellón.
9: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Castellón, calle de en medio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
10: Hay una química capaz de transformar el futuro.